0: இருக்கப்போ கயர் இளவரசர் வந்தார். El Biscrespo y Vélez, para bailar.
1: Joder, loca, no se equivoca.
2: Qué mal que
0: y Manero y Bandana, ojo de loca.
3: Dime cómo haces.
0: Tote, Benja Torres, Inmigrantes. Decime cómo haces.
3: Te toca, que no te muevas nada, que este amor se aleja.
0: Lali Tini, un amor en vivo.
4: Hit Futuro.